0: Nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya.
1: Io lo so chi l'ha perso l'agenda, lo so, adesso ve lo dico, è pip!